0: Tá na hora, Bombom.
1: Tá chegando a hora. Tá chegando a hora.
0: Tá na hora, Bombom.
1: Tá chegando a hora. Tá chegando a hora.
0: Acorda, bundão.